0: 5 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Ella.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
4: Ràdio Capital.
2: 25

Ràdio Capital les tenim totes. Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va aprovar aquest passat dilluns l'admissió de la colla castellera Merlets del Montgrí de Torroella com a nova colla en formació. L'agost de l'any passat un grup de joves va iniciar el projecte i 8 mesos després els primers pilars de Santa Cristina ja forma part de la coordinadora castellera. En un període d'entre 3 i 5 anys en els quals l'entitat acompanyarà el procés de creixement i consolidació del grup, els Merlets del Montgrí podran ser una colla de ple dret. Mentrestant, podran gaudir de la majoria de beneficis, però no tindran vot a l'Assemblea. Amb aquesta incorporació, la coordinadora castellera compta amb 104 colles nacionals, 3 en formació i 2 en discontinuïtat i 85 de ple dret i 17 colles a l'exterior. I canviem de tema perquè Castell d'Aro celebrarà aquest cap de setmana la 25a edició del Mercat Medieval. La cita tindrà lloc els dies 22 i 23 d'agost al nucli antic. Les activitats ocuparan els carrers entre les 11 del matí i les 2 del migdia i a la tarda el mercat obrirà de 6 a 10 del vespre. L'entrada serà lliure i gratuïta. El municipi transformarà de nou el centre històric en un espai inspirat en l'edat mitjana. Els carrers lluiran escuts, estàndards, banderoles i altres elements decoratius i l'organització espera rebre entre 15.000 i 20.000 visitants al llarg de tot el cap de setmana. I l'Ajuntament de Palamós obre una nova convocatòria d'ajuts per pagar l'impost sobre béns immobles. La mesura s'adreça a persones del municipi amb poca capacitat econòmica. L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania gestiona aquesta línia de suport i el pressupost municipal disponible és d'un total de 140.000 euros. L'Ajuntament repartirà aquesta quantitat entre totes les peticions acceptades. El repartiment dependrà del nombre final de persones beneficiàries i el termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 30 de setembre. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
0: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistró, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistró.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. 25 anys.
12: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
13: Ràdio Capital.
10: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va aprovar aquest passat dilluns l'admissió de la colla castellera Merlets del Montgrí de Torroella com a nova colla en formació. L'agost de l'any passat un grup de joves va iniciar el projecte i 8 mesos després els primers pilars de Santa Cristina ja forma part de la coordinadora castellera. En un període d'entre 3 i 5 anys en els quals l'entitat acompanyarà el procés de creixement i consolidació del grup, els Merlets del Montgrí podran ser una colla de ple dret. Mentrestant, podran gaudir de la majoria de beneficis, però no tindran vot a l'Assemblea. Amb aquesta incorporació, la coordinadora castellera compta amb 104 colles nacionals, 3 en formació i 2 en discontinuïtat i 85 de ple dret i 17 colles a l'exterior. I canviem de tema perquè Castell d'Aro celebrarà aquest cap de setmana la 25a edició del Mercat Medieval. La cita tindrà lloc els dies 22 i 23 d'agost al nucli antic. Les activitats ocuparan els carrers entre les 11 del matí i les 2 del migdia i a la tarda el mercat obrirà de 6 a 10 del vespre. L'entrada serà lliure i gratuïta. El municipi transformarà de nou el centre històric en un espai inspirat en l'edat mitjana. Els carrers lluiran escuts, estàndards, banderoles i altres elements decoratius i l'organització espera rebre entre 15.000 i 20.000 visitants al llarg de tot el cap de setmana. I l'Ajuntament de Palamós ha obert una nova convocatòria d'ajuts per pagar l'impost sobre béns immobles. La mesura s'adreça a persones del municipi amb poca capacitat econòmica. L'Àrea d'Acció Social i Ciutadania gestiona aquesta línia de suport i el pressupost municipal disponible és d'un total de 140.000 euros. L'Ajuntament repartirà aquesta quantitat entre totes les peticions acceptades. El repartiment dependrà del nombre final de persones beneficiàries i el termini de presentació de sol·licituds acaba el proper 30 de setembre. I fins aquí el repàs de les principals notícies de la comarca del Baix Empordà.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
9: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat.
12: Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
13: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

Doncs a Ràdio Capital anem a posar-te una d'aquelles cançons que alegren el dia a qualsevol. És la música dels Maroon 5, al costat de Christina Aguilera, amb aquest homenatge al líder dels Stones, Mick Jagger. Move like Jagger.

0: Tovallola, Crema, Parasol, Ràdio, Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Ara mateix el ritme el posa Louis Tomlinson. Com ens agrada aquesta cançó, quina motivació, aquest Lemonade.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.
3: Perduts a una masia enmig dels girassols.
2: Tiets ben alegres, com sempre, ben positius. Era això.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros en 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
9: Aquest divendres a les 9 del vespre, Córdoba, Girona.
8: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
10: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
8: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
11: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: La millor música del món.
14: La música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: The best music from the past. To the present. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Sabrina Carpenter, que ja sap el que sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Marxo a la platja.
6: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
10: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
9: I el manteniment?
10: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
11: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real. Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
14: Entitats com el Grup Tenis la Bisbal i el Camp.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
15: aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Radio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ara mateix el ritme el posa Louis Tomlinson. Com ens agrada aquesta cançó. Quina motivació, aquest Lemonade.

Aquí a Ràdio Capital escoltaràs el bo i millor de la música actual, ara de la mà de Marshmello al costat d'Anne Marie, amb aquesta proposta que t'oferim, Friends. You

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros en 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
5: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
5: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
6: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit al Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
7: Aquest divendres a les 9 del vespre, Còrdoba-Girona.
6: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT+.
8: A GCT+, connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT+ és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT+, sumem talent. Creem oportunitats.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada. Talk to you. Positiu, el que ens agrada. Talk to you.

0: Si està bé,
1: si està bé, a la fresca, eh?
0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Eres jo, l'escoltem amb aquest End of Beginning.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. SOS Costa Brava reclama una gestió conjunta i més recursos per protegir el litoral del Baix Empordà. La federació demana millorar amb urgència la protecció dels espais naturals del litoral. Vol un model de gestió mancomunada amb àrees terrestres i marines unides i amb un pressupost comú. L'entitat adverteix, a més, de les diferències en la gestió actual. L'Escola de Ceràmica de la Bisbal posarà en marxa aquest setembre la primera edició d'Arrela de l'Argila. És un programa de formació intensiva de 5 setmanes en tècniques de ceràmica. El projecte vol formar nous professionals dels oficis artesans. També vol afavorir el relleu generacional i ajudar a fixar població als municipis rurals. Palamós obre una nova convocatòria d'ajuts per pagar l'impost sobre béns immobles. L'Ajuntament de Palamós hi destina 140.000 euros. Els ajuts van dirigits a persones amb pocs recursos econòmics. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els beneficiaris han de complir diversos requisits econòmics i patrimonials. Els Merlets del Montgrí fan un pas més en el projecte casteller de Torroella de Montgrí. La coordinadora de colles castelleres de Catalunya ha aprovat la seva entrada com a colla en formació. L'entitat ha acceptat la sol·licitud després de comprovar que complien els requisits. Aquesta decisió obre la porta als Merlets del Montgrí per continuar creixent dins del món casteller. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres. Predomina el cel serè o poc ennuvolat, amb boires a punts a l'interior. Les temperatures pujaran fins als 34 o 36 graus en nits tropicals al litoral. Vent fluix. Demà i els pròxims dies, calor intensa i temps estable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
14: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.
17: 25 anys ben Empordà.
16: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
18: Aquesta és d'aquelles que no et pots treure del cap, eh? Hugel, Jamaican, bam bam.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
0: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
9: Del nostre web.
8: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La ràdio de l'Empordà, Capital.
11: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
12: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
13: La millor música
14: la
13: del
14: millor
13: món.
14: Música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital.

Baixem les revolucions i ens posem tendres per escoltar l'avançament de 30, el treball d'Adele, una balada d'aquelles marca de la casa, s'anomena Easy on Me.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros en 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre, en directe des del primer fins l'últim minut. Dia de partit, transmissions de primera, amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest divendres a les 9 del vespre, Córdoba, Girona.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montiliving. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
3: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
10: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Vulpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Visca l'Empordà.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
8: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUP. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona, vine a veure'ns, ets més que benvingut.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Us presento a la nostra estrella convidada d'avui. Què? Us entra canguelis? Sabíeu que els taurons es passegen tranquil·lament per algunes zones de la Costa Brava? No us espanteu, però. Els científics diuen que no estem en la seva dieta. Com a mínim, els taurons que tenim per aquí. Un estudi identifica el Cap de Creus i els canons submarins de la costa catalana com espais claus per la supervivència d'aquests grans depredadors. En parlarem d'aquí una mitja hora amb un dels responsables d'aquest estudi. Estem fatal, ho sento, ho reconec. Per això els dimecres, el líder de l'Orquestra de Diversiones, l'Albert Fort, ens porta un diverhit i tindrem també avui la col·laboració dels periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. I el gran tema de debat de la tarda, atenció, seran els invents.

0: Hi ha invents que ens han canviat la vida i d'altres que directament ens han convertit en inútils. La rentadora, per exemple, abans rentàvem la roba a mà. Ara ens sembla una tragèdia haver de separar blancs i colors. La Rumba ja és un altre nivell, eh? Tens un robot que neteja el terra mentre tu tranquil·lament estàs assegut mirant com neteja el terra. I la Thermomix? Tu abans cuinaves, ara li tires cosetes a dins, prems el botó i et fa el sopar. Hem arribat al punt que l'únic que encara fem nosaltres és obrir el vi. I és que ens hi hem acostumat tant que ja no sabem viure sense segons quines comoditats.
1: 972 313 702.
0: Per això avui us preguntem quin és aquell invent que teniu a casa que, si demà desaparegués, us faria pensar: fins aquí, jo així no continuo. Això comença ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dani Cortés.
1: Hola, Dani.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt bé, acalorats. Avui és el dia que fot més calor. Avui està, no ets aquí, no ets per la zona.
2: No
1: cal dir on ets exactament, però on fa més calor? On ets tu? On sóc jo?
2: On sóc jo fa molta més calor, però és una calor molt més seca.
1: Sí?
2: Sí.
1: Va, podem orientar. Està a l'Aragó, està per aquella zona... I...
2: Està a l'Aragó, sí.
1: Sí, estàs a l'Aragó i diguem-ne que és clar que la calor és... El que passa que avui és un vent calent, rescalfat, recalxotat, que no sé d'on arriba, que en fi, que bueno... Que ja queda poc per un canvi de temps, que es veu que arriba demà o demà passat. Però abans que arribi el canvi de temps, repassarem amb en Dani Cortés algunes notícies que ens han cridat l'atenció aquesta setmana. Però abans, Dani, avui parlo d'invents.
2: Sí.
1: Parlo d'invents.
2: Vinga.
1: Quin és aquell invent que tens a casa teva que si demà et desaparegués et faria pensar fins aquí, jo així no continuo? Quin? Va.
2: Pel mòbil.
1: El mòbil?
2: Sí.
1: Sí, i de coses més domèstiques, tipus, jo què sé, la nevera, la rentadora, l'air fryer,
2: doncs mira,
1: la Thermomix...
2: Fins fa un any vivia sense rentavaixelles.
1: Sí.
2: I ara no sé com ho fèiem, rentant a mà tots els plats.
1: És veritat.
2: El fàcil que és el rentavaixelles. I ara tenim rentavaixelles i estem molt contents. Hem descobert el segle XX.
1: Molt bé. Doncs tu, parlant d'història, Girona busca fotografies, vídeos i records d'una diada que era fa 50 anys.
2: Sí, la diada del 76, de l'11 de setembre del 76, la històrica diada de l'any 76. Doncs l'Arxiu Municipal de Girona ha fet una crida a les persones que la van viure per recuperar fotografies, enregistraments, cartells i qualsevol altre document que encara es conservi en cases particulars. Material que potser fa mig segle que és guardat en un calaix i que ara pot servir per reconstruir aquella jornada. La del 76, la diada, va ser especialment important perquè va ser la primera després de la mort de Franco.
1: Clar, no?
2: A Girona es va poder celebrar la Devesa al camp d'atletisme. Segons les cròniques de l'època, hi van participar entre 2 i 3.000 persones. La jornada va combinar reivindicació política, parlaments i música, i un any després, el 77, ja es va poder traslladar a la plaça de Catalunya. Ara, 50 anys després, l'Ajuntament vol completar el fons documental amb els records particulars dels ciutadans i per això demana que qualsevol persona que conservi qualsevol d'aquest material que els faci arribar a l'arxiu municipal.
1: M'agrada això de quan parles de segons les cròniques de l'època, això em recorda el Nodo, eh? Això és totalment Nodo, eh?
2: Està bé, sí, exacte.
1: Està bé. Sant Martí Vell ha recuperat la portalada de la seva església després de la restauració. Fa goig,
2: doncs sí.
1: Fa goig o què?
2: Sí, ja torna a lluir, perquè s'hi han fet força treballs de restauració. Es va presentar aquesta portalada renovada aquest dissabte, coincidint amb la festivitat de l'Assumpció, i durant l'acte es va fer la benedicció de la portalada restaurada. És un element especialment visible del temple i forma part del patrimoni arquitectònic del municipi, un poble del Gironès que conserva un nucli històric molt petit. La intervenció ha permès recuperar aquest accés a l'església i preservar-lo davant del deteriorament que havia provocat el pas del temps. La inauguració d'aquest cap de setmana va servir, per tant, per donar per acabada la restauració i mostrar la portalada en les millors condicions.
1: Mira, la propera notícia d'aquesta exposició de Blanes que ara comentarem, deixem lligar-la amb un tema que comentaré d'aquí 20 minuts mal comptats. Un estudi que indica que, sobretot, el cap de Creus està ple de taurons.
2: Ah, sí? Mira que bé, quina il·lusió.
1: Que fa il·lusió? Però,
2: sí.
1: Però, a veure, has d'estar tranquil, Dani. Es veu que no formem part de la dieta dels taurons. No.
2: Menys mal.
1: Els humans, els humans no. Anem a Blanes, perquè una exposició recupera les dones que van obrir camí en l'estudi dels oceans.
2: Doncs sí, la Biblioteca Roberto Bolaño de Blanes acull aquests dies l'exposició Oceàniques pioneres en l'oceanografia. De fet, va obrir aquest divendres i proposa un recorregut per la història de les dones que van participar en el desenvolupament de l'oceanografia. Durant molts anys, l'estudi científic dels mars va ser un àmbit principalment masculí. Les exposicions, les expedicions en vaixell, les institucions científiques i bona part de la recerca deixaven molt poc espai per les dones, però n'hi va haver que van aconseguir obrir-se pas i contribuir al coneixement dels oceans. L'exposició recupera precisament aquestes investigadores i posa el focus en el paper que van tenir en una disciplina que estudia des de les formes de vida humana fins als corrents, els fons oceànics o el funcionament dels ecosistemes. La mostra està organitzada pel Centre de Recerca Marina de Blanes i es pot visitar, com dèiem, a la biblioteca de la ciutat.
1: Bé, ahir es va acabar la festa major de la Bisbal,
2: sí.
1: Però algun graciós va defecar a la...
2: Bueno, no, això no va ser un graciós, va ser accidental.
1: Ah, què li va venir, un aprieto?
2: Bueno, un nen. Ara sembla que s'ha posat de moda,
1: sí.
2: I aquest repte viral de sí. defecar dins de les piscines, i això provoca molta alerta i moltes piscines que han de tancar,
1: sí.
2: mentre restauren tota l'aigua. Però en aquest cas va ser una cosa accidental, que va passar ahir a la tarda,
1: sí.
2: Es van activar els protocols sanitaris, un nen que era a la piscina doncs, va defecar de manera involuntària, es va tancar tot el vas afectat, la piscineta afectada, i es va començar el procés de tractament i de desinfecció de l'aigua. Avui s'havien de fer, no sé si ja les hauran fet, les analítiques corresponents per comprovar que l'aigua torna a complir els paràmetres sanitaris i, si tot és correcte, la provisió és que pugui tornar a obrir divendres. Per tant, demà encara no, divendres. La piscina petita, en canvi, no està afectada i pot continuar funcionant amb normalitat. Això és poc habitual, ho hem de dir, però els equipaments aquàtics ja tenen protocols específics per evitar qualsevol risc sanitari quan es produeixen episodis d'aquest tipus.
1: La meva àvia hagués dit que això ha estat un pet en cua.
2: Però sí,
1: exacte. Seguim a la Bisbal i acabem. Va, la Bisbal formarà nous artesans de la ceràmica, home, això està bé, per intentar garantir el relleu d'un ofici tradicional, i tan tradicional.
2: Doncs sí, començarà a la Bisbal aquest setembre un nou programa intensiu de formació en ceràmica. Es diu Arrela't a l'argila i tindrà una durada de 300 hores repartides en 5 setmanes. Hi haurà 24 places, serà gratuït i els alumnes aprendran modelatge, tècniques decoratives, funcionament del torn i elaboració d'esmalt. El programa està especialment pensat per formar persones que després vulguin desenvolupar projectes artesans d'allà on venen, que no tenen per què ser tots de la Bisbal. De fet, tindran prioritat els participants que venen de comarques catalanes amb risc de despoblaments. La idea és doble. Per una banda, evitar que es perdin els oficis i coneixements vinculats a la ceràmica, i de l'altra, utilitzar aquests oficis per generar nova activitat econòmica en municipis petits. La formació es farà a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que és un dels principals centres especialitzats del país, i els participants podran sortir preparats per produir i vendre peces, organitzar tallers, impulsar activitats culturals o posar en marxa petits projectes empresarials relacionats amb la ceràmica. Per tant, afanyeu-vos, perquè la primera edició d'aquest programa començarà el 14 de setembre i després hi haurà un segon torn a partir del novembre.
1: Ens hi apuntem?
2: Depèn, perquè si és de tarda tu estàs ocupat i de matins estic ocupat jo.
1: Això són excuses de mal pagador, Dani.
2: Exacte.
1: Molt bé. Escolta, disfruta de les vacances.
2: Vinga, gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i tres minuts. Què ens espera després de la publicitat? Doncs l'horari típicament americà, the 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taken and no good. Serà Dolly Parton. D'aquí uns moments, a Taronja Ràdio i Ràdio Capital.
1: Una passió de primera, un sentiment de primera... I, esclar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
2: Aquest divendres a les 9 del vespre, Córdoba-Girona.
1: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: Dos minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. La simple aparició d'una aleta a prop de la costa és suficient per generar titulars, alarma i sovint el tancament temporal d'alguna platja. Naturalment, el cinema i la cultura popular han contribuït durant dècades a consolidar la imatge del tauró com un depredador implacable i una amenaça per als humans. Però la realitat, almenys al Mediterrani, és ben diferent. Els científics insisteixen que els taurons que habiten les aigües de la Costa Brava no representen un perill per als banyistes i alerten que, en canvi, són ells qui es troben en una situació crítica. Aquesta conclusió hi ha arribat, entre molts altres, en Marc Aquino, que és investigador del CSIRC, expert en taurons i, jo gosaria dir, amic dels taurons. Marc, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, com estem? Moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Per tu no és el gos, sinó el tauró, el millor amic de l'home?
1: Doncs per mi sí, en lo personal definitivament si els tinc a prop estic molt més feliç, la veritat.
0: Molt bé, aquest estudi ha revelat que la zona del Cap de Creus és una dona... Molt bé, aquest estudi ha

0: hem d'anar al per què, o sigui, per què estan allà, quin és la Costa Brava, no, però com és la Costa Brava o com és les altres àrees on es poden moure, no? Aquí estem parlant sobretot d'un tema batimètric, un tema topogràfic submarí, que són els canons submarins, no? Són aquesta mena de valls, no? On la plataforma continental de cop i volta és com si tingués un tall d'un ganivet i té de cop i volta una baixada molt pronunciada i molt estreta. Llavors què passa? Que allà es concentra molt de nutrient. Tant el nutrient que baixa, perquè els nutrients que estan al mar flotant doncs sempre van precipitant a poc a poc, que és la neu marina, no? I clar, quan arriben a aquestes zones doncs es canalitzen i doncs és un lloc que hi ha més menjar, però a la vegada també quan venen certes corrents ascendents i s'encanonen per aquestes valls, per aquests canons, també el que fan és portar tota aquesta neu i nous nutrients cap a dalt, i també aigües més fresques, i això el que fa és doncs, augmentar la producció primària, que és bàsicament l'increment de les microalgues. I això fa que el que es menja les microalgues, que es diuen fitoplàncton, fa que augmenti el número del zooplàncton, que és el que es menja les microalgues, i el zooplàncton és menjat per sardines, i després aquestes són menjades doncs, per animals més grans, com tonyinetes, barats, bonítols, coses així, i al final doncs, anem a patar doncs, els més grossos, no? Hi ha tonyines més grosses, després espasa, taurons, i per això són àrees realment molt importants. Llavors, la zona de la Costa Brava, inclús tocant a la zona de França, però n'hi ha per... Si mires amb el mapa batimètric del Mediterrani, més o menys n'hi ha per totes les zones, no de manera homogènia. I si hi ha zones que estan més concentrats aquests talls i altres pues, que potser no, que és plataforma més neta, no? Doncs en aquestes zones, per exemple, a la Costa Brava, sobretot al nord, tenim un sistema de canons submarins, no? Sí. Que abarca des de Cap de Creus cap a la part del Golf de Lleó, però també tenim pues, el canó de Blanes, o el canó de Palamós, o els canons del Maresme, o els canons del Garraf. Vull dir, al final tu vas mirant la costa i en tots aquests punts, i no només a taurons, sinó també es veuen més dofins o més balenes de cop i volta. Ells van on hi ha menjar, és el seu supermercat, diguéssim.
1: Escolta, però a veure, Marc, assegura'm una cosa. Segur que no formem part de la seva dieta, els humans?
0: No, home, això per sort està altament contrastat perquè tenim pues, l'Arxiu Internacional d'Atacs de Taurons a Florida, per exemple, i clarament es veu, no?, que realment d'atacs a éssers humans a l'any, si tu compares amb tots els milions i milions i milions d'usuaris que hi ha al llarg de l'any... Doncs són molt poquets. A més, hem de dividir entre atacs provocats i no provocats. Per exemple, un provocat és que siguis tu que estàs bussejant per allà i vas a veure el tauró i vas a molestar-lo amb la teva càmera o el que sigui, o estàs utilitzant esquer perquè vingui. Clar. I en certes situacions, si no es fa bé, es pot sobreestimular i et pot atacar, o perquè l'estàs envaint el seu espai vital... Hi ha uns grans, etc. Hi estan els no provocats, per exemple, que podria ser pues, el típic d'un surfista, no? Que està, o un nedador que està fent pues, la seva vida allà, i doncs, pues, clar, què passa? Doncs que ells van per allà, a contrallum et pots assemblar a algú semblant a alguna presa,
1: clar.
0: I fan un intent. Però ara, això és important, de tots els cops, el 99,1% de vegades que hi ha un atac, que en promig mortals deuen ser uns 7-10 a l'any en tot el món, la majoria de vegades és senzillament, o sigui, et mosseguen i et deixen anar. Que passa que, clar, que et fan una ferida que per la pèrdua de sang, doncs no... Si no arribes a temps a l'hospital, doncs no ho tens. Hi ha altra gent que sí, que depèn on et mossegui, no... Vull dir, et poden evacuar i et pot posar, et pot clar, deixar una cama bonica, però no hem evolucionat al mar com ells, vale? No hem evolucionat al mar amb ells ni com les seves preses. I hi ha un estudi també fet que fan una prova amb sang de vaca, amb sang de tonyina i una altra amb aigua, no? Amb tres taules de surf i anàvem traient gotetes de sang o d'aigua,
1: sí.
0: I es veia clarament com els taurons estaven allà molt concentrats on estava la tonyina, amb la sang de vaca.
1: Però,

0: Per tant, la sang humana no els atrau.
1: Una part més, però sí, sí, claríssim.
0: No, deia que la sang humana no els atrau, no?
1: A veure, és una sang, és un líquid que té proteïnes. Pot ser diguéssim, més atractiu que no pas l'aigua, però sí. En cap cas té els components olfactius que pot tenir la sang d'una tonyina, d'un dofí, un mamífer marí, una foca, el que sigui, ni molt menys, o el greix de balena, no?
0: Molt bé. Marc, digue'm una cosa. No volem crear alarma, però esclar, diguem-ne que el tema dels taurons fa que enguelis, no? A tu et consta que algun tauró... parlo de la Costa Brava, alguna vegada hi ha hagut algun atac de tauró amb algun humà?
1: Doncs a la Costa Brava no estan registrat. El que sí estan registrat és el varament d'un tauró blanc a la platja de Tossa de Mar el 1992.
0: Carai.
1: I va tenir que ser la policia que el tauró va parar a la platja, encara viu, però doncs, ja moribund, pobret, sí. Que la policia, la Guàrdia Civil, defensant el tauró perquè la gent amb cops de pedra l'intentant treure les dents de la boca per poder-les tenir de record. Així que així anem.
0: Ostres!
1: Aquest és el nivell.
0: Quina bestiesa, quina bestiesa. Escolta, jo deia que tu, ja acabo, eres un amic dels taurons. Clar, jo tinc una aprensió total al món del tauró, excepte la pel·lícula Jaws, el tiburón de l'Steven Spielberg, que em va encantar. Has estat moltes vegades al costat de taurons, els has tocat, has interactuat amb ells. Quina relació tens amb els taurons, Marc?
1: Bé, doncs justament he tingut la gran sort. A mi m'agrada des de petit, i bé, totes les passes m'han portat cap a això, i vaig acabar anant a la Baixa Califòrnia i a Mèxic, i bueno, vaig tenir la sort d'anar a la famosa illa de Guadalupe, que és un lloc on es congreguen aquests animals. El tauró blanc, estic parlant en aquest cas del tauró blanc, que és el de la pel·lícula, tot i que és molt més fàcil que no pas el de la pel·lícula. I he tingut la sort d'estar nedant amb ells, primer des de Gàbia, després fora de la Gàbia, veu-los de ben a prop amb embarcacions petites, i et dones compte com avaluen, no? I com t'avaluen, com calculen, com van mesurant, aviam si... vull dir, són animals que no se'n refien. Han de calcular molt bé, no saben què som, no? No saben si són perillosos, si no... Ells també poden rebre mal quan estan atacant a una presa. Tot això ho avaluen. Els petits, no tant, perquè són els que han d'aprendre tot això, a conservar energia, tot... Però els grans són molt més, diguéssim, que podrien ser molt més tímids, a menys que estiguin en plan territorial. Llavors això ja depèn de tu d'identificar-ho amb el seu comportament, i pues, si aquell tauró està territorial o pel que sigui, pues, te'n vas a un altre lloc amb un altre que estigui tranquil. I ja està.
0: Molt bé. Millor que no em vegi cap, ni pel cap de creus, ni per tot.
1: Tant de bo que em veiéssim, de debò, sí. Perquè seria, voldria dir... que tenim uns ecosistemes molt saludables perquè és actuant com a indicadors.
0: Sí, sí, sí.
1: Però amb aquest mar tan calent estan molt avall, molt avall. Pobret.
0: Marc Aquino, investigador del CSIC i expert en taurons, gràcies per atendre la trucada de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, i que tinguis un bon estiu. I bon rotllo, sobretot amb el tauró blanc, eh?
1: Tant de bo que sí, que tant toqui tornar-lo a veure, i res, moltes gràcies a vosaltres, un plaer, i fins aviat.
0: Adeu! Uau.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

0: amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i quatre minuts, Tarongja Ràdio, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Com cada dimecres d'aquí uns moments, el Diverhit d'Albert Fort, líder de Diversiones. Sense oblidar que tenim una pregunta. Aquesta tarda parlem d'invents.
2: 972, 313, 702.
1: Quin és aquell invent que teniu a casa que, si demà desaparegués, us faria pensar, fins aquí, jo així no continuo.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: És el moment de divertir-nos. Bé, cada tarda fotem el boig, ja sabeu qui un peu calcem. Vaja, vull dir que som de la, que som de la broma. I l'Albert Fort, líder de Diversiones, és el que ens provoca tot aquest ritme, aquest frenesí, aquest dia que... Ostres, avui, Albert, bona tarda. Fot una calda que... No tiro!
2: No, fot molta calda. Jo he obert les finestres de casa per veure si corria una mica d'aire i l'aire encara és més calent.
1: Sí, és que...
2: Encara
1: és,
2: la solució és pitjor.
1: És que avui cau foc per tots costats. Escolta una cosa, saps què estic parlant aquesta tarda amb els oients i amb tu també? D'invents. A veure, invents que avui dia, jo què sé... et resultaria molt poder fer una vida normal. Te recordes de l'1-2-3? 1-2-3, responde otra vez. Per exemple, l'aire condicionat. Quin és l'invent que et sortiria, que realment, si no el tinguessis...
2: La màquina de cafè.
1: Ostres, però tant cafeter ets?
2: Jo què sé, m'ha vingut ara així, no sé, vaya merda de resposta que he fet,
1: no? No, escolta...
2: No, la màquina de cafè,
1: sí?
2: és un bon invent, hòstia, sí, no poder fer cafè, hòstia.
1: Sí.
2: A mi el meu dia canviaria molt, eh? La màquina de cafè, des de les més cares aquestes dels bars fins a aquesta que de nyirinyoles que tenim a casa per fer-nos el cafè.
1: Aquestes de càpsules?
2: Sí, això no val res, però bueno.
1: No has aconseguit una... Jo en tinc una que... Déu-n'hi-do, eh? Aconseguit...
2: Sí, doncs, al final ens acostumem, bueno, això a la vida, sí. Al final també a vegades ens acostumem a les coses. Bueno, és igual, canviem de tema.
1: No, ara vull saber una cosa, que m'has dit que ets cafeter, fins a quin punt, quants cafets et fots al dia, tu?
2: 4-5.
1: Hosti!
2: No són molts, no?
1: Perdona?
2: Són molts?
1: A veure...
2: Ara ho entens, no?, perquè vaig així.
1: Exacte. Albert, si jo fos el teu metge, et prohibiria el cafè.
2: Sí o no?
1: Però com que no ho soc, fes el que vulguis.
2: Fes el que vulguis. Sí, ara estic intentant deixar el sucre en el cafè. Vull dir... Abans era cafè llet, ara ja vaig deixar la llet, ara ja em faig gran, cada cop... Ja al final acabarem el cafè sol, sense res. I amb el got d'aigua després, com fan els francesos.
1: O si no, fota't aquella... Com es diuen allò que en diuen el cafè aquell americà que és aguachirri, que no té gust a res?
2: Allò no fa efectes.
1: Allò és una merda. Escolta una cosa, us n'aneu per primera vegada a ses illes i agafeu avions, però diguem-ne que no normalment la diversió és. Quan és el concert?
2: No, la diversió és som molt tranquil·lets i molt còmodes i toquem normalment per aquí, però aquest any fem l'excepció i ens anem a ses illes, a Menorca.
1: A Menorca.
2: I ens anem a divendres, tenim un concert, n'hi ha uns que ja marxen dijous amb vaixell perquè van amb els trastos,
1: sí.
2: I la resta anem amb avió, sí, ens fa molta il·lusió, perquè ja ens havien trucat molts cops per anar a Mallorca, a Menorca, sí. Però mai trobàvem, ja ho tenim reservat sempre o tal, però aquest any van dir, hòstia, molaria, almenys que sigui una vegada a la vida, anar-hi i anar com uns orangutans tots i anar a l'hotel i fer aquestes coses. Bueno, sí, a veure com tornem. Però no, tenim moltes ganes, semblem nens petits que anem de colònies,
1: sí, sí.
2: I res, serà un anar i tornar, res, 24 horetes, però segur que ho disfrutarem. I sobretot l'important és que a veure si ho conserva bé, i també és un repte perquè estem molt ben acostumats a que aquí la gent
1: ja
2: ens ha patit o ja sap el que hi ha, i allà, bueno, hi haurà, segur que hi haurà algú que vindrà perquè ho haurà vist a les xarxes i poder estar per allà, sí, de vacances, però òbviament la majoria de gent no sabrà què és Diversiones, i també és el repte allò de veure, acostumats a que cada any toquem a llocs on ens coneguin, doncs gent que estigui allà com, hòstia, i això d'on em surt, no? I és un repte. Pot anar molt bé, pot anar superbé, o pot anar fantàstic.
1: I tant.
2: Malament, no.
1: Escolta, on aneu? A Ferreries, no?
2: Anem a Ferreries. Anem a Ferreries. I bueno, ja m'han dit un parell de com es diu això, bueno, gent que està al lloro, que hi haurà gent de Ciutadella, de Maó, perquè poder ja tenen per portar-nos a les festes grosses, però bueno, de moment anem a fer Ferreries i ja està, no volem anar-hi molt sovint, però...
1: Saps qui serà a primera fila, mirant la vostra actuació? Ja us vindrà a saludar en Joan Coll, que és d'informatius de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, que és de Ferreries, que justament està de vacances en aquests moments perquè són les festes, és la festa major de Ferreries, i em va dir que us vindrà a veure.
2: Almenys en tindrem un.
1: Sí, home, sí, sí, home, sí, sí, home, sí. Per tant, avui, avui hem d'agafar un avió, no? M'han dit.
2: Avui hem d'agafar un avió, ja sé que la cançó no diu Menorca, sinó que diu Mallorca, però bueno, és les illes, és tot, sí, és tot plegat.
1: Está bien, está bien.
2: Volando, los mismos, el puente.
1: El puente,
2: los mismos. El puente a Mallorca.
1: Molt bé. Escolta, que vagi molt bé i ja veureu que, com que anirà tan bé, l'any que ve haureu de tornar a Ferreries. Apa.
2: A veure.
1: Que vagi bé, Albert. Adéu,
2: adéu. Ciao, adéu.

0: Dos quarts de sis de la tarda i dos minuts a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Després de la publi ens espera Liz Stanfield. D'aquí a tres minuts tornem.
1: Manòmena. Maxil·la estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Fenòmena. Maxiloestètic.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al Parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Aquesta tarda parlem d'invents. Quin és aquell invent que teniu a casa que si demà desaparegués us faria pensar fins aquí, jo així no continuo. Missatges de WhatsApp, la Marta des de Figueres diu: jo diria que la rentadora, només de pensar en haver de rentar tota la roba a mà em poso nerviosa. Amb criatures a casa seria una bogeria, és un d'aquells invents que no valores fins que imagines com seria la vida sense ell. Quan es va inventar la rentadora? Deu fer molts anys, no? En Jordi també és de Figueres, diu: per mi la nevera sembla una cosa molt bàsica, però avui dia no sabria viure sense tenir menjar fresc a casa, i sobretot a l'estiu, poder tenir aigua freda i una cervesa la nevera és gairebé una necessitat. La Sílvia és de Palamós, diu: el rentaplats, sense cap mena de dubte. Cuinar m'agrada, però rentar plats em fa una mandra terrible. Si desaparegués, probablement acabaria menjant directament de la paella, però no haver de fregar. I acabo de moment amb en Pere des de Girona, diu: jo trobaria molt a faltar el microones. No és l'invent més sofisticat del món, però quan arribes tard i tens el menjar preparat, en 2 minuts tens el sopar calent. És comoditat pura. Ens quedem a Girona. Allà hi ha en Carles. Hola, Carles, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Com estem?
1: Doncs molt bé. Rodejats d'invents, de molts invents. Hola, Carles, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Com estem?

0: El lavabo el van inventar els romans o no?
1: Bueno, els romans ja devien funcionar amb una espècie de latrina, no? Una
0: sí,
1: espècie
0: sí.
1: De...
0: Perquè els romans també cagaven, no?
1: Jo crec que sí, que també ho feien, eh? D'una forma més poder social o més a l'aire lliure, però sí. el que ens ha quedat d'allò, sí. que no deixa de ser el sistema de clavegueram, és fantàstic.
0: Molt bé. Ahir em parlaven dels lavabos, però d'un altre. Mira, aprofito per preguntar-t'ho. Ahir demanàvem si quan aneu al lavabo o fent les vostres necessitats t'emportes el mòbil. Tu ho fas?
1: Doncs malauradament sí. I sempre que tinc alguna cosa per llegir o necessito alguna cosa, alguna cosa m'acompanya, veus? Per exemple, l'e-book o no sé, per no haver d'estar llegint el xampú.
0: És còmode, la tassa del vàter?
1: Sí, dona per pensar molt.
0: Va, escolta, hi ara una cosa, algun electrodomèstic més de casa, està molt bé això del clavegram, que és un bon invent, però de casa, allò que els comentaris, per exemple, que has sentit, parlaven de la rentadora, de la nevera, del microones, també m'han parlat de l'air fryer, la Thermomix, la Rumba, què trobaries?
1: Jo te'n diré un que és ara molt necessitat, que és el ventilador. Si el ventilador el tinc enxufat sí. tota la nit i el necessito per poder passar aquestes nits tòrrides sí. perquè és insuportable.
0: Clar. No, és que és, a més, ara estava llegint un estudi que es veu que... Això en parlarem un dia d'aquests, que aquestes nits tropicals amb les quals tens dificultats per dormir i et lleves de mal humor, això, vaja, que va molt malament per la salut i que és increïble.
1: El que passa, però tu dorms amb aire condicionat o amb ventilador?
0: No, ventilador, i és que l'aire condicionat, després, si dormo amb la nit amb l'aire condicionat, l'endemà tinc problemes de veu. I com que em guanyo la vida amb la veu, aleshores, doncs... També hi sortiríeu guanyant vosaltres perquè quedaria mut, però vull dir que no, de moment no. Escolta, doncs, moltes gràcies i que vagi bé, Carles de Girona, una abraçada.
1: Una abraçada, Joan.
0: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos i la policia local de l'Escala han detingut un home de 23 anys per un furt després que s'emportés els objectes d'una dona que estava a la platja. Aquesta és la setena vegada en només dues setmanes que el detenen per aquest delicte. En tots els casos s'emporta objectes de persones de la platja mentre aquestes són a l'aigua o estan distretes. A més, el juliol ja l'havien detingut en dues ocasions per fets similars. L'home compta amb nombrosos antecedents i ja ha passat a disposició judicial. I l'Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg d'aquest dimecres, des de DIP Salut faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries. L'objectiu és reobrir la piscina el divendres si totes les proves són favorables. D'altra banda, el consistori informa que la piscina petita continua oberta perquè no està afectada per l'incident. I el govern posa en marxa aquest setembre la primera edició de l'Arrela de l'Argila, un programa pilot de formació intensiva de 5 setmanes en tècniques de ceràmica a càrrec de mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que prioritzarà els alumnes de comarques en risc de despoblament de tota Catalunya. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i que puguin retornar als seus municipis d'origen i diversificar l'economia local. El curs és gratuït, subvencionat pel Departament de Territori i està dins el programa Arrelament i en fons del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre Sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: De cap a cap amb Joan Bosch.
8: Què tal? Comença la tercera hora del programa, són les 6 i 4 minuts, a Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. D'aquí 10 minuts, mal comptats, anirem cap a Figueres. En Carles Ayats des d'allà té doble feina. Primer, posar-nos al dia de les activitats que es faran aquest cap de setmana a l'Alt Empordà, que n'hi ha moltes, i a més ja comença a fer olor d'acústica, suposo que ja té alguna informació a la vista. I també en Carles ens comenta curiositats que estan amagades dels grans hits dels 80 i 90. Gratant, gratant, i troba coses divertides i curioses.

0: Carles Ayats.
1: Anem a Figueres. Carles, bona tarda, com estàs?
2: Bé, molt bé. Estava mirant aquí ara les vendes d'entrades de l'acústica, que com sabeu, en els últims anys hi ha un concert de pagament i estan funcionant molt bé. És que és un concert esplendorós, vull dir, estarà molt bé. Jo crec que valdrà, pagarà la pena venir a Figueres aquell dia per escoltar Llac, gener del 76, que és un concert que recorda precisament una de les fites més emocionants de la transició, el concert d'en Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. Per tant, com bé deies, aquí a Figueres estem expectants de tot allò que passarà a l'acústica, però la veritat és que no podem queixar-nos de la quantitat d'activitats que tenim ja en aquesta segona meitat del mes d'agost.
1: Hi han dues festes de... a les dues localitats més importants de les comarques de Girona, després de Girona ciutat, que ens recorden que s'acaba l'estiu. Un és l'acústica de Figueres i l'altre les festes del Tour d'Olot, que més o menys coincideixen per les... primer és l'acústica i després les festes del Tour, però diguem-ne que i és allò que dius, ostres, això s'acaba, eh?
2: Sí, quan arriba l'acústica és aquell moment de retrobament, d'explicació de com han anat les vacances, de plantejar-te com arrenca el nou curs, per dir-ho d'alguna manera, sí. I tens tota la raó. L'acústica, de fet, és el darrer gran festival que hi ha en aquest país, no? I mira que serà per festivals.
1: I tant. Aquest és un tema que n'hauríem de parlar un dia, perquè, i a més, tots s'acaben la majoria... s'acaben aquesta setmana. Hi ha 15 dies... Cap Roig va acabar ahir. Hi ha 15 dies que no n'hi ha de festivals i durant pràcticament un mes no saps on anar, perquè si ara Cap Roig, que si ara la Porta Ferrada, que si ara Sons del Món, Portal Blau, no dones l'abast. Aquest és un tema que no obrirem aquest meló i anem a parlar d'activitats concentrades a l'Alt Empordà aquest cap de setmana, Carles.
2: On, per cert, hi ha festivals, però de música clàssica en general o de jazz. Mira, des d'avui dimecres, per exemple, a Garriguella hi ha la seva festa major amb activitats diverses. M'agradaria destacar, però, que hi ha una exposició homenatge en el Xavier Caselles Mas, més conegut per Patxé, que va ser un artista nascut a Garriguella i que va desaparèixer l'any passat, una exposició que, per cert, paga molt la pena. La música, com bé deia, serà la protagonista a Vilabertran, on continua la Schubertíada, i el monestir de Sant Pere de Roses, que aquest vespre rep els pianistes Aissa Ilgiri i Luca Lione. Dijous comencen les festes majors de Pau i Sant Climent Sescebes. En aquest municipi hi haurà un correplaces, una nit jove amb els Tutu Keke, i diumenge les Havaneres amb les Anxovetes. A Pau també hi ha programat jazz a la fresca i un concert amb Verbenham, entre d'altres. També destaquem el Festival Nàutic Jazz d'Empúria Brava, les melodies de cinema dels dijous de Lledó, i a Figueres la projecció del capítol pilot d'una sèrie mítica. Segur que tots aquells que ja en porteu uns quants la recordareu. Twin Peaks.
1: Home!
2: Twin Peaks, aquella sèrie.
1: La música era boníssima.
2: Efectivament. Doncs a Figueres es projecta el capítol pilot d'aquesta sèrie en un cicle precisament dedicat a David Lynch. Divendres s'hi afegiran la Festa Major de Camallera, la Festa d'Estiu de Llotçà i la de Vilatenim. Aquest cap de setmana es completarà amb l'oferta del Winter Race de Schubert a Sant Martí d'Empúries i un homenatge musical a Serrat a Sant Pere Pescador. I acabem amb una cita, si et sembla, per la memòria, ja que ahir es va complir els 90 anys, es van commemorar els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Doncs bé, sapigueu que Figueres recorda la seva amistat amb Salvador Dalí i el seu pas per l'Empordà, on va passar-hi els anys 25 i 27 del segle passat, amb una visita guiada aquest dijous a 6:45 de la tarda. Una visita que, per cert, us recomanem perquè aprens moltes coses que segur que no teníem, que no les teníem molt, molt fresques. I aquest recorregut, a més, inclou l'accés a la casa Mas Roger, el lloc on Lorca va llegir Mariana Pineda per primera vegada davant dels Dalí i un grup d'amics, molt abans que l'obra l'estrenés Margarita Xirgo com a protagonista.
1: Molt bé. Va, i anem ara per l'altra vessant d'en Carles, perquè és polifacètic, com la majoria de periodistes, fa de tot, grata, busca i troba arqueologia que hi ha amagada darrere de grans èxits, i avui els seguidors dels Beatles estaran d'enhorabona.
2: I tant. Mira, D'aquí a poques setmanes veurà la llum una cançó inèdita, ni més ni menys que de John Lennon. Es diu Little Gail, la noia petita, i és una maqueta que es va enregistrar bé, fa 4 dies, l'any 1965, sí. I que ha aparegut en els arxius de Rabersol. Qui ho havia de dir? 60 anys després encara surten tresors amagats i crec que no serà l'últim.
1: I nosaltres doncs aprofitarem aquesta ocasió per parlar d'un altre gran Beatle.
2: I tant, mira, de l'actualitat anem enrere. Anem a l'any 1987, quan George Harrison va tornar al cim de les llistes d'Estats Units amb la cançó que avui escoltarem, Got My Man Set On You.
1: I és una d'aquelles cançons que gairebé tothom creu que va escriure ell i...
2: Doncs no va ser així, no. És una altra d'aquelles paradoxes. Moltes grans cançons no són fetes per als músics que l'han fet triomfar. En aquesta ocasió es tracta d'una versió d'un tema de James Wright que s'havia publicat l'any 1962. Harrison el va descobrir durant el seu primer viatge als Estats Units quan va anar a visitar la seva germana abans que esclatés la Beatlemania. Va comprar el disc i el va guardar aquella cançó i al cap d'uns 25 anys va recuperar-lo.
1: Déu-n'hi-do, quin calaix més profund, eh?
2: I li va sortir totalment rodó. Mira, i encara li contenien apareixent coses, eh? Pensa que, per exemple, el tema aquest que escoltarem avui té la producció del Jeff Lynne, que va convertir aquella petita joia del rhythm and blues en un èxit mundial. Recordem que la cançó va ser número 1 als Estats Units, el primer que aconseguia des de My Sweet Lord 15 anys abans.
1: I també l'últim número 1 d'un Beatle en solitari als Estats Units, que no passava gaire sovint, això.
2: Exacte. Això és una dada històrica. I a més, dels 3 números 1 de Harrison, aquest és l'únic que ell no havia compost.
1: I el videoclip també hi va ajudar, era boníssim, eh?
2: Oh, i tant, mira, estàvem en l'època del boom de la MTV i es va convertir en allà en un clàssic. Home, no n'hi havia per menys. Hi havia una butaca que ballava, una làmpada que cobrava vida, una pell que tocava la guitarra, imatges que molts de nosaltres encara recordem gairebé tant com la mateixa cançó.
1: Qui havia de dir que una versió acabaria sent un dels grans himnes en solitari de George Harrison?
2: I aquesta és la gràcia de les grans cançons, penso. De vegades només esperen trobar la veu adequada. Avui, si et sembla, mentre esperem escoltar aquesta nova maqueta inèdita del Lennon, recuperem el gran retorn de George Michael a meitat dels 80, de George Harrison, perdó, a meitat dels 80, amb Got My Man Set On You. No, m'havia equivocat d'intèrpret.
1: I tant equivocat. Apa, Carles, fins la setmana que ve.
2: Salut i fins la setmana vinent.
1: Adéu.

0: Un esmorzar típicament americà de Supertramp, Breakfast in America. I una pel·lícula típicament nord-americana, la que podrem escoltar després de la publi. Top Gun, us en recordeu, no? I la banda sonora aquesta de Berlín. Fins ara mateix.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.

0: Esmeralda, vostè va anar a veure la dècada dels 80 la pel·lícula Top Gun, qui sortia en Tom Cruise, se'n recorda de la pel·lícula aquesta, o què?
1: Jo, nen, jo no vaig al cine des de que hi havia un pianista dins la sala i sortia un negre posant cartells. Ah, aplauso.
0: Ai,
1: car... Reir. No vaig al cine des d'aquella època, nen.
0: Mare meva, ha canviat molt, eh?
1: Oh, bueno, ja m'ho penso, però no m'interessa pas anar a mirar el cine.
0: No? Quina...
1: No, no m'interessa res. No m'interessa ni el cine ni la televisió. Només miro les notícies i perquè, mira, perquè per saber una mica què passa a Catalunya. I a vegades penso, per mirar el que fan, val més la pena que no faci res.
0: Oh, que estàs molt pessimista avui, Esmeralda. Què et passa?
1: No, mira, saps, abans, quan era jove, deien, un pessimista és un optimista ben informat.
0: Ah, sí,
1: doncs jo sóc això, sí. Un optimista ben informada.
0: Déu-n'hi-do, val. Però esclar...
1: Ah, no... guaitada, t'he atrapat, eh, llengut? Sí. No t'esperaves, això.
0: Llengut. També m'agrada aquesta.
1: Oh, esclar, perquè és que me fa... Tu ets d'aquells que deu pensar, aquesta veia boja que cuida vaques no deu saber res de la vida. Perquè tots sou iguals.
0: Sí, tots som una mica...
1: Tots us penseu que els avis som un canti foradat que no servim per res.
0: Un canti foradat. Escolta, haurien de...
1: Ah, veus un altre. Vull dir
0: sí,
1: aquesta
0: sí, sí, sí. No. Escolta, jo crec que haurien de fer un llibre en tot el teu vocabulari,
1: sí,
0: que és molt extens,
1: ja
0: eh?
1: Ja pots comptar, i tant. I les fotos de les vaques de casa, clar, la portada del llibre. I
0: clar,
1: tant que sí.
0: Escolta,
1: I tant que
0: qui hi ha per aquí?
1: Doncs mira, hi ha el meu fill, el petit, que hem anat a Marc una altra vegada, perquè com que diu que han de venir tormentes,
0: ah, sí, eh?
1: Doncs hem anat un rato a la platja. El petit que corre per aquí darrere cridant el seu pare, i el seu pare, que vols dir alguna cosa, nen? El seu pare sempre és el que em diu, telefona a la ràdio, i no diu pas mai res, ell.
0: Hola!
1: No, dic, telefona tu, que et saps del sí. telèfon i aquestes coses.
0: Com es diu? Miquel, no? Em va dir que es deia un dia?
1: El petit sí. El petit sí, el gran es diu Antonio.
0: Anton...
1: Oh. No diu res, ara, l'Antonio. Ui, t'ho ben callat, aquí com un puta.
0: L'Antonio... Escolta...
1: Digues alguna cosa, mestrus, és que sembla mentida. No, digue-li home. Algun aquest... No has de creure que 2 anys després sí. encara no sé com te dius? Joan.
0: Sí,
1: Joan Josep Gias es diat a totes les cases.
0: Exacte, ja m'ho esperava. Escolta una cosa molt ràpid. Avui estem...
1: Joan Josep i burros fumen de tot menys purros.
0: Estàs com un
1: llum. Aquesta no la sabies, eh?
0: No. Escolta, va, que tenim pressa. Digue'm una cosa, quin invent...
1: Joan, Josep i Cristinites mengen petxines, però també mengen... Eh? Aquesta, acaba-la tu, aquesta. Què rima amb Cristinites?
0: Escolta...
1: Tites,
0: ja
1: les gallines, home, les gallines. Mal pensat, que tot ho porteu allà mateix.
0: Apa, deixem-ho, no tinc més temps. Adeu, bona tarda.

0: Oh, va, que marxem. Queden 7 minuts per les 8 del vespre. Per les 8. Per les 7 de la tarda. Mare meva santíssima, estàs fatal. Com en dic jo?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Exacte, doncs aquest. Aquest tornarà demà, espero que en millor situació, a partir de les 4 de la tarda. Taronja Ràdio 95.6 i Ràdio Capital 94... No, al revés, eh? Bueno...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, esclar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit al Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest divendres a les 9 del vespre, Córdoba, Girona.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
4: Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera.
2: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
10: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
9: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
10: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
9: Informació i entrades a visitbegur.com.
10: Fira d'Indians a Begur.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu, t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts! Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: 25 anys.
15: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
16: Ràdio Capital.
14: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

El que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat. És a radiocapital.cat.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Fenòmeno.
1: Maxil·la estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·la estètic.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
8: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
7: I el manteniment?
8: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
0: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
12: A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
14: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
0: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Radio Capital.
0: Per saber tot el que passa a casa teva. Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es. Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Aquest estiu, viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com. La Industrial Market continua aquest estiu. Del 19 al 25 d'agost t'esperem a Pals, al parc de Torremora, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. Si aquest estiu encara no has vingut a la Industrial Market, ara tens una nova oportunitat. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket.
2: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit al Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
3: Aquest divendres a les 9 del vespre, Córdoba, Girona.
2: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Perquè si la teva passió pel Girona no canvia, et mereixes una ràdio de primera. Dia de Partit, amb el suport de GCT Plus.
4: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: La Mediterrània és una història de trobades. De persones que arriben. De persones que marxen. De camins que es creuen. De llengües que es barregen. De cultures que aprenen les unes de les altres. Fa més de 2.000 anys, Empúries era un dels grans punts de trobada de la Mediterrània. Avui continua sent-ho. Potser ja no hi arriben vaixells carregats de mercaderies, però hi continuen arribant històries, cançons, idees, emocions. I aquest és el fil invisible que seguirem avui.
1: Empúries sempre ha estat un lloc de trobada, un espai obert al mar, on durant segles hi van arribar persones, llengües, idees i formes diferents de celebrar la vida. I potser avui, d'alguna manera, això continua passant. Perquè quan el Portal Blau omple Empúries de música, el vell fòrum romà torna a convertir-se en una plaça mediterrània.

0: Històries que porta el Mediterrani.
1: Avui aquesta plaça o punt de trobada té com a protagonista Salafúmiga, una d'aquelles bandes que poden explicar perfectament tota una generació, perquè t'han acompanyat, perquè són presents a les festes majors, als viatges, amb els amics, als estius, als records. Durant aquests darrers anys, la Fúmiga ha construït una banda sonora compartida per milers de persones. Una música feta per celebrar, per abraçar, per trobar-nos. No és casualitat que la seva gira de comiat es digui precisament l'últim abraç. Perquè al final les cançons també són això, una manera de sentir-nos molt a prop dels altres. Avui conversem amb l'Artur Martínez, veu de la Fúmiga.
2: Artur, en primer lloc, moltíssimes gràcies per rebre'm. I tu ja saps que els mitjans espanyols diuen, et diuen Artur, no? Bueno, a tu i...
3: Quan... No, això m'ho vaig posar jo.
2: Ah, vale.
3: Sí, això és una llarga història.
2: La vols explicar? Perquè,
3: bueno, no m'agrada ser protagonista a mi de res d'això.
0: Comença una nova història. Festival Portal Blau.
2: Ara és un moment molt especial, és entre celebració i comiat. Això com ho gestioneu, l'emoció? Com està aquest equilibri emocional ara?
3: És real el que dius, és una dualitat bastant complicada per a entendre. A nosaltres es costa molt entendre perquè sempre va tot excessivament ràpid per a assimilar les coses. I este any, com tu bé has dit, és una mescla de sentiments profunda, perquè nosaltres estem celebrant, perquè estem celebrant tot allò que ens ha passat, però a la vegada cada concert és un comiat. Nosaltres esta gira estava dissenyada precisament per a fer una despedida geogràfica dels llocs que certament han marcat la nostra idiosincràsia com a grup, que és això. Nosaltres teníem aquesta llista de desitjos, que era poder fer les places dels pobles, poder tornar als festis, poder anar a zones de la nostra Mediterrània, que sempre ha sigut molt complicat tocar i que nosaltres hem tingut el privilegi d'estar molt recolzats per un públic molt bonic i molt divers i que inclús d'alguna manera o altra és la primera experiència que tenen en la música en la seva llengua, que això pot semblar estrany, però és així, i trencar certs sostres de vidre no és cosa nostra, sinó que és cosa d'eixe públic que arriba i que mai estar per arribar a ser part del nostre patrimoni cultural a través de la música.
2: Ja que parles de públic, és homogeni?
3: Certament fa uns anys el públic era molt homogeni, no? Era molt un públic que d'alguna manera era molt fidel a una indústria, per xicoteta que fora, però és veritat que amb nosaltres, per l'experiència que a nosaltres ens compten i demés, pues, s'apropa, no? I s'acosta a un públic que, per motius que fora, i que no ens agrada redundar molt, perquè és una qüestió sempre política que ha funcionat molt bé d'arraconar-nos, no? A tota aquesta gent que fem música en la nostra llengua, sobretot així al País Valencià, que és una altra realitat molt distinta a la que se viu a Catalunya, i sempre se'ns ha raconat cap a una qüestió de, pues com de nicho, no? com de una cosa que no formava part de tots, i certament pues, la música nostra, que jo crec que es vincula molt a tots els orígens, no? A tota la identitat pròpia del País Valencià, una identitat musical pròpia de la banda, de la música de carrer, de la música festiva, i crec que nosaltres hem tingut la sort de ser els escollits un poc per l'atzar per a portar això i democratitzar-ho d'una manera tan forta que ha fet que se trenqui aquesta barrera de públic i que aparega, pues, una massa molt forta de gent que ho normalitza i que fa que no siga, que no tinguis que donar explicacions, no? Per ser part de tot això, que a vegades ens passava això, no?
0: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
3: La pregunta és, què és? Música en valencià? De la qual nosaltres era com, no, és música, saps?
2: És música.
3: I com no va ser en valencià si la nostra vida la fem en valencià? O sigui, sempre, com que per a nosaltres no ha sigut mai una qüestió de com reivindicativa per si, no? Sinó que era una qüestió de naturalitat, però el fet de cantar en valencià,
2: clar,
3: pues això ja és una reivindicació en si, no?
4: Trenques les barreres que m'havia fet. No em demanes res a canvi, tot anirà bé.
2: Ja, és que haver de donar explicacions quan resulta que somies en català o reputeixes en català o estimes en català, haver de donar explicacions perquè cantes en català és un poc estrany, no?
3: Clar, i igual que nosaltres hem escoltat durant tota la vida. Gent propera, gent que ens estima, inclús, eh? Quan veien que el grup s'enlairava de... I fareu alguna en castellà per a obrir? Per a obrir, jo diria, però què més volem obrir? Però si nosaltres estem molt més amunt del que podríem arribar a somiar. El millor dels nostres somnis no haurà passat ni la meitat del que ha passat. Entonces, fer-ho tot això des de la màxima honestedat i la màxima naturalitat, pues ens demostra que si nosaltres, jo sempre dic una cosa, eh? Si nosaltres ens ha passat tot això i en moltes cometes pots arribar a saborir un èxit, no?, de públic en moltíssimes cometes, perquè l'èxit sempre serà molt relatiu, i són persones que no... Que de veritat, eh? Som gent molt normal, que no destaquem quasi res de les nostres vides, tampoc a la música. No som els millors intèrprets, ni els millors cantants, segurament ni els millors res. El que passa és que moltes vegades la música és una emoció pura i dura i l'emoció compartida i aquesta cosa és el que fa que les coses funcionen i que tinguin aquest clic. O sigui, si nosaltres ho hem fet, vol dir que qualsevol persona podria fer-ho. És veritat que perquè passen aquestes coses, moltes vegades és una cosa multifactorial, sí. És molt caòtic, que acaba passant, però, vamos, som l'exemple de gent normal, gent molt de a peu, molt de carrer, molt del seu poble, molt de la familiaritat.
2: Potser aquí està el secret, no? Vull dir, és evident...
3: Pues pot ser, mira, jo no sóc de donar molts consells, però a tots els amics i amigues que comencen, si me demanen algun consell, els diria que pues una, primer, que no somien molt fort, perquè a vegades les expectatives són les que et generen una soga al coll, no?, que et fan, no et deixen respirar, però segona, que siguin molt naturals, que no imposten absolutament res, perquè amb el temps la impostura i l'artificialitat en les coses fa que et desconnectes d'aquest públic, no? O sigui, nosaltres som les mateixes persones que vam començar quan tocàvem en una xaranga i estàvem ahí a 40 graus a l'ombra i buscant aigua d'una manera per a poder respirar. Som els mateixos, no ha canviat absolutament res, és el mateix, i això és el que fa que crec que la gent connecte.

0: Festival Portalglau. Cultura, emoció i territori.
1: Escoltant l'Artur parlar de comunitat, de celebració i de trobada, és inevitable pensar en Empúries. Perquè durant segles aquest indret va ser exactament això, un punt de trobada. Un espai on arribaven persones, idees, cultures de tota la Mediterrània. I per entendre-ho millor, escoltem ara la mirada de l'arqueòloga Marta Santos Retolaza.
0: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
2: Com es deia una plaça a Empúries, a Grècia o a Roma? Què era la plaça, per cert?
3: La plaça és l'espai públic per excel·lència, no? Aquest lloc de reunió i on tenien lloc algunes de les activitats ciutadanes i econòmiques i socials més importants de la comunitat. En el món grec, aquesta plaça és l'àgora. I Empúries, en certa manera, té una àgora. No, en certa manera, no. Té una àgora. Uh-huh. Tot i que, no, evidentment, no té les dimensions i la configuració d'altres àgores de ciutats gregues del Mediterrani, però té una àgora que coneixem sobretot corresponent a l'etapa més recent de la seva evolució urbanística, no? Que és aquesta etapa helenística, quan ja estan els romans presents aquí, però que se reforma tota la ciutat completament i especialment també se reforma l'àgora. L'àgora amb l'edifici principal, que és l'estoa, no? Aquesta gran porxada que dominava un dels laterals de l'estoa i que es va reformar seguint uns models, uns referents arquitectònics i urbanístics que eren estesos per tot el Mediterrani en aquell moment, diguem, dins de l'àmbit grec. I això és pel que se respecta a l'Empúries grega. Uh-huh. O sigui, tenim una àgora com a espai...
2: És l'espai de trobada. És l'espai de trobada
3: social. És l'espai de trobada en el món grec. En el món romà és el fòrum. També tenim un fòrum.
2: I en aquest espai...
3: Fem els concerts.
2: Exactament. En aquest espai també es feien celebracions?
3: Sí. L'espai del fòrum és més un espai... diguem, de representació, diguem, dels aspectes polític, administratiu, religiós de la ciutat romana, té un caràcter com més oficial, a veure si m'entens. Sí. Però també, en definitiva, són espais de reunió per a relacionades amb aquestes activitats públiques de la ciutat. En el món romà hi ha altres llocs de reunió. Hi ha els teatres, hi ha els anfiteatres, hi ha altres espais. Les termes també són espais de reunió social. Però el fòrum també és una mica l'hereu d'aquesta idea de plaça pública com a espai de reunió ciutadana.
2: Doncs imaginem que el fòrum és una celebració. Aquest tipus de celebració m'imagino que reforçaven el sentiment de comunitat. I un segon aspecte, tothom tenia accés al fòrum? Totes les classes?
3: Sí, bueno, el fòrum, sí, fins i tot el fòrum en determinades circumstàncies es podia tancar l'accés públic, A diferència que l'àgora, que era un espai potser més obert, el fòrum era un espai més controlat institucionalment, diguem, per la ciutat, no? Però, en definitiva, depenent de l'activitat que es tenia lloc en el fòrum, doncs podien accedir persones que potser no tenen un paper en la cerimònia o en l'acte que s'està realitzant, però en canvi està realitzant altres treballs o altres feines que impliquen estar físicament en el fòrum. És un espai més controlat, però també és un espai públic, en definitiva.
2: Imaginem que hi havia festes, les festes també podien ser privades, m'imagino, però si és popular... I ara fem història-ficció, que sé que és just el lloc on no t'agrada estar.
3: Festes...
2: Digue'm. Sí,
3: perdona, les festes tenen un paper importantíssim, perquè una mica són les que articulen el calendari anual, tant d'aquestes comunitats de l'antiguitat, tant en el món grec com en el món romà. Les festes lligades, doncs, a qüestions religioses, a qüestions de cultes, a qüestions, doncs, per exemple, els cicles agrícoles o determinats aspectes, diguem, de la comunitat. És un aspecte fonamental. Fins i tot en el món grec hi ha el que es diu la nòmima, que és una mica el calendari anual que té aquesta comunitat i que ve condicionat a la seva pròpia idiosincràsia. És un element més d'identitat d'aquestes societats. En el món romà exactament igual, sabem a través dels textos antics de totes les festes que es realitzaven al llarg de l'any, lligats, doncs, per exemple, al solstici o les collites o a determinat personatge mitològic o determinada llegenda, cultes. Per tant, les festes tenien un paper fonamental i són elements de cohesió, evidentment, eren elements de cohesió d'aquestes comunitats.
2: Perfecte.
3: De cohesió i d'identitat.
0: Festival Portal Blau. El fil invisible que connecta cultures.
1: Així, des de fa més de 2.000 anys, Empúries continua explicant la mateixa història, si és que no hem canviat tant. La història de les persones que es troben, que comparteixen, que construeixen alguna cosa juntes, plegades. Potser per això la música encaixa també en aquest paisatge. Perquè també és una manera de reunir-nos, de sentir-nos part d'un mateix relat. Tornem a la conversa amb l'Artur.
4: teu camí i el meu.
2: Tampoc fa tant de temps que tampoc s'ha de mirar tant enrere per veure quin ha estat el creixement, però sí que formeu part de, no sé, els últims 15 anys va haver la tira de bandes que feia molta celebració, molts pitos, saps que són tan valencians,
5: i tant.
2: Va haver un corrent. Aquest corrent està en decliu ara? Què n'opines?
5: No, jo crec que no. Moltes vegades sí que hi ha una cosa que, de la qual jo no forme part, que és aquesta cosa de... Pues que això passa molt en els esports i més, no? Que hi ha una necessitat de generar canvis de cicles, no? I coses d'eixes, no? Però realment... Bueno, és que nosaltres... A no ser que vulguis una altra cosa, però és que nosaltres el que volíem ser precisament és eixe grup de Festa Major, no?
2: Esclar.
5: Eixe grup que toca a les places, eixe grup que forma part de la festa, eixe grup que pot tocar a un festival de 50.000 persones, però que també ha de tocar a una plaça d'un poble que té 3.000 habitants. I ahí està la clau. Perquè sense això, tu no estàs arribant a tota la gent a la que de veritat et vols dirigir. Aleshores, crec que moltes vegades... es pot pecar un poc d'un elitisme cultural i a vegades ha passat això en eixa cosa contra... Sí que no, alguna vegada he llegit, no? En plan de s'han acabat ja les trompetes, no?
2: Yeah.
5: I tal i qual. I jo, per la meva part, em feia un poc de risa tot això, no? Perquè di-li tu a un valencià que s'han acabat les trompetes, saps?
2: Yeah.
5: A veure com viu la seva vida festiva, no? O sigui, així venim dels moros i cristians, de les falles, de les fogueres, de la Magdalena de Castelló. És inconcebible, és inconcebible viure ninguna d'aixes festes sense aquesta instrumentació de vent metall que et porta a un altre, jo crec que et porta a un altre estat de la consciència, no? No és com... Aleshores, crec que això, encara que vulguem artificiar canvis de cicles i tot això, bueno, al final, jo sé com viu la gent, és com saps de la fumiga.
2: Ho tinc clar, Artur, però jo, saps per què ho dic? Més que res perquè els mitjans posen el punt de mira en una cosa, vale? I tu pots continuar existint i fent aquest estil, però deixen de posar l'objectiu allà, però continua existint, però no té visibilitat. Clar, vosaltres sou pura festa quan estàs sobre l'escenari, però sabent que és aquesta gira d'acomiadament i torno al principi, quan estàs allà dalt, què passa, tio? Deu ser superemocionant. Saps? Saber que allò no es tornarà a repetir. Vull dir, el Portal Blau no tornarà a passar.
5: Pues mira, així estem. Cada vegada que pugem a l'escenari repetim una frase, eh? I és que això ja no és un concert menys, sinó que és un... No és un concert més, sinó que és un concert menys, no? O sigui, nosaltres estem... Quan està apropant-se el final del concert, nosaltres ja tenim una sensació de deixar persona que està a punt d'agafar l'avió i se'n va i canvia de vida, no? I està acomiadant-se i sense voler fa un exercici de retrospectiva i mira cap enrere i diu: uau, quantes vegades he vingut jo així al poble del costat, així, allà, he conegut a gent, hem viscut coses meravelloses que no tornaran a passar, perquè en el nostre cas és una qüestió molt decidida que... parlada i consensuada fa molt de temps, que anem a viure un molt, molt, molt, molt fort per a posar-li un final i seguir en les nostres vides, perquè també les anhelem o jo i perquè també formen part de nosaltres, però clar, o sigui, sobretot conforme s'arriba al final del concert, i mira que aquest any el concert és llarg, és passada és l'hora i mitja, i s'està arribant al final i dius uau, uau, uau, i de repente aquí és quan comença aixes formigues a la panxa, que no són de nerviosisme, sinó que són ja d'una nostàlgia avançada, no? Una melància que te inunda al 100%, i el públic és veritat que no se ho està ficant fàcil, perquè quan arriba al final apareixen les llàgrimes per part de tot el públic, i nosaltres som molt... Bueno. Som molt... Tens l'efecte mirall eixe i més d'una vegada ja hi portem 5 concerts, hem caigut a terra per no poder seguir, perquè l'emoció ens atrapa i ens tomba.

0: Estic convençut, de que serà l'hòstia. Ja que parlem de concerts i de posada en escena de l'emoció, com veu entendre que els vostres concerts s'havien convertit en alguna cosa més que música, en aquesta comunió brutal?
1: Nosaltres hem sigut sempre unes persones molt properes amb el públic, perquè el públic també ha sigut molt proper a nosaltres. Sempre s'han obert en canal, no?, per a contar-nos les seues històries personals a través de la nostra música, i ens ha costat molts anys entendre que aquestes cançons no simplement formaven part d'un moment, no, del concert, sinó que també estaven formant part de la vida de les persones, inclús del creixement personal. I quan parlo del creixement no sols parlo de gent jove, perquè soc des que pensa que no deixem mai de construir aprenentatges, i això és lo bonic de la vida, saber que no ho saps tot. I sentir cada història, que per sort, mira, les xarxes tindran moltes coses dolentes, però també tenen altres bones, i és que tu tens una comunicació directa amb el públic, i nosaltres no hem sigut mai d'airejar molt les històries, no?, perquè són molt personals i demés, però són tenadones que la teua música, moltíssima gent la recordarà de per vida, no? O sea, jo recorde de per vida el que escoltava quan era menut, i els meus pares em ficaven al tall en casa, i aquestes cançons, encara que no les escolten 20 anys, les recorde perfectament perquè estan dins del meu subconscient. Quan era més major i anava als concerts d'Espencat o de la Gossa o d'Obrint Pas, quan era un poc més major i anava a veure el so i demés, i jo sóc part d'això, la meva personalitat és part de la música i de les vivències que escoltava. Llavors, quan nosaltres ens hem adonat que som part de moltes generacions, perquè també per sort és un públic molt intergeneracional, això ens desborda, no? Perquè és molt engrescador pensar que sempre n'hi haurà gent que et recordarà per a tota la vida. I això és molt fort, és molt, molt fort, i no teníem cap pretensió de que això passara, no? No tenim aquest afany de protagonisme, no n'hi ha ningú ego de res d'això, però nosaltres sempre diem als concerts que s'obliden de les nostres cares, que s'obliden de tot absolutament, i que se queden en les cançons. Nosaltres no volem res més que la música els acompanyi sempre, que és el més bonic del món.
2: El Portal Blau sona així.
0: Ostres, tio, què tindrà la Mediterrània que construeix això, aquesta connexió tan emocional? Vull dir, tu l'estàs expressant molt bé ara. Jo ja he connectat a saco, tio, amb el discurs que m'estàs explicant.
1: Bueno, però t'ho torno a dir, perquè és un discurs natural, de veritat, i jo crec que igual jo puc explicar-lo millor, perquè estic més acostumat a explicar-lo, però la gent ho sabríem dir, i crec que tu bé dius això. Per això per a nosaltres és tan important aquesta gent de la Mediterrània. Nosaltres, i encara que sigui un poble interior, tenim una manera de viure la vida que sí o sí va íntimament lligada a la música, no? La música ens fa ser qui som com a poble i com a societat. Aleshores, una música com la nostra, que el fa és saltar, ballar, cantar ben fort, traure tot allò que tens dins. Som un poble alegre. Mira, això ho diuen els nostres mestres, no? Som un poble unit, alegre i combatiu. Doncs és que som això, saps? I lluny de que, sobretot al País Valencià, sempre sembla que apareixen més les notícies oscures, dolentes i les que no tal, nosaltres reivindiquem el contrari. És que no som eixe poble, No som el poble de les retallades a l'educació, ni a la sanitat, ni els atacs directes cap a la llengua. És que no som això. Això és el que guanya perquè ells manegen el discurs mediàtic, però no ho som, no ho som. Som un poble que té moltes ganes de viure, d'acollir, d'abraçar a tota la diversitat, a les sensibilitats, a la gent que ve de fora, d'ensenyar-los allò que és nostre. Nosaltres som aquest poble, saps? Així que
0: això és la Mediterrània, Això és la Mediterrània.
1: Així és. Però sobretot la Mediterrània és sinònim de música, no? Música no,
0: exacte,
1: i llum,
0: exacte.
1: És el que som nosaltres.
0: Exacte. Tu estàs a l'escenari, tu, la banda, vull dir, perquè, hòstia, a veure, una persona com jo, que no és cantant, quan esteu allà dalt i sentiu que milers de persones estan cantant una cançó vostra, quan hi ha aquella comunió, què dimonis sentiu? Què és això? Què és? L'eviteu?
1: No et vaig enganyar, intentes no pensar-ho, perquè a mi és de les coses que més m'emociona, no? És com ha pogut passar això, no? O sigui, com pot ser que unes cançons que han fet uns amics ahir en casa, en ninguna intenció de que això se fera tan gran, com de sobte hi ha un cor de 6.000 persones cantant a l'uníson, paraula per paraula. Nosaltres tenim la sort de ser un grup que ens canten no només les tornades, sinó la primera frase de l'estrofa fins l'última de la coda, no? És com eixa sort és tremenda, jo això ho dic sempre. Jo veig a tots els companys i companyes i tenen un públic meravellós, però hòstia, és que el nostre públic és una boixeria, sobretot perquè els intentem mantindre a dalt tot el rato, perquè nosaltres vivim d'això, som addictes. Això també pot ser perquè siga perquè venim del carrer, no?
0: Perquè baladistes no sou, precisament.
1: No, però mira, les 3 o 4 balades que hem fet formen part també de tot això, i és com, uau, què vol dir tot això? Però sí, nosaltres, la veritat és que on vivim la música és en alts tempos, no? On veiem a la gent fora del seu cos, no? I en el que està... Ahí está, pero es que nosaltres vivim la música així també, no? Clar. L'altre dia estic en el concert de La Gossa Sorda i tornarem a aquesta sensació de ser públic, no? I claro, jo veia els meus com vivien la música i dic, claro, som igual que el nostre públic. Clar. Perquè nosaltres vivim així la música, saps? Que es pot viure de mil maneres, però nosaltres la vivim amb molta intensitat.
0: T'has pesat alguna vegada abans de començar el bolo i en acabar-lo? A l'estiu, per
1: exemple. T'has pesat, què vol dir?
0: Sí, els quilos, quants quilos es perden en un bolo?
1: Ah, una vegada em van ficar un rellotge d'estos de passos.
0: Sí.
1: I, bueno, la gent diu que ha de fer 10.000 passos en un dia, jo em faig 13.000 en un concert. En un concert d'una hora i mitja faig 13.000 passos. No sé
0: més que Kilian Jornet, tio.
1: Exacte.

0: però és un xarraor.
1: Tu has estat... és xarraor, xarraor.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Has estat mai a Empúries, on te tocareu? O has vist alguna foto?
0: Bueno, he estat perquè... No, no, no, allà a Empúries no m'he estat mai. He vist moltes fotos perquè des del primer dia que ens van proposar aquest bolo, per a que nosaltres teníem moltes ganes de tocar, perquè damunt és una zona geogràfica que sí o sí volíem xafar, perquè l'hem provat sempre, i a més és la típica, les típiques comarques que de vegades no passen tantes coses com a Barna, no? I tot això, i és com nosaltres sí o sí volíem estar ahí, però clar, quan t'envien les fotos del lloc on es fa el Portal Blau, evidentment seria d'estar ben boig, no dir que sí, però de manera rotunda. De vegades el fet que el context, diguem, paisatgístic del propi concert tinga una màgia, encara ho fa més bonic, no? I més en un any com este, en què l'emoció està per damunt de tot, pues estar ahí en un lloc així, la veritat és que ens fa moltes ganes, sí.
1: Però és que no només és l'entorn, sinó que, com comentàvem abans històricament, allà hi ha el fòrum romà, vull dir, és la plaça, sí, sí. La plaça de llavors, on la gent es trobava i potser sonava una lira fa 2.000 anys, i ara estava la fúmiga allà donant estopa a saco. Vull dir, això li dona una altra dimensió, jo crec, Artur, és la bomba.
0: No, i tant, això vol dir que des de fa 2.000 anys la música ocupava les places, no? I això crec que mai de la vida, encara que sempre parlem de que ens aboquen un poc a un individualisme i ferotge, però nosaltres sempre pensem que la música serà compartida, i això és una cosa que va en l'ADN, no? Aleshores, tocar en un foro romà, pues clar, és com viatjar al passat fent el mateix que es feia allí en una altra manera, però en la mateixa essència.
2: El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
3: I torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em doni just per respirar.
1: És que, clar, poder la música és la millor manera, inclòs avui dia, de reunir a persones. Ara que parlem de la individualització, aquesta de les mòbils i pantalles i xarxes, que la penya està sola, en realitat, però la millor manera de reunir gent continua sent la música.
0: Jo opino el mateix, vull dir... No sóc jo de teories conspiranoiques i tot això, però al sistema també li ve bé moltes vegades que cada vegada estem més aïllats i més, jo sóc el primer que té una addicció també cap al mòbil i que m'agradaria llevar-me, i això és el que ens interessa, però de repente quan apareix una plaça plena de gent cantant a ple pulmó la mateixa frase, ahí apareix el poder de la col·lectivitat, i jo crec que això és el que més por li pot fer al poder, diguem, no? I la música té ja força, jo crec que la música forma part de tots els canvis estructurals d'una societat i en seguirà formant part, però això de vegades és la primera cosa que s'ataca, no? Quan vols canviar certs paradigmes, sí.
1: Creus,
0: jo sempre ho he pensat.
1: Sí?
0: Sí, vull dir, nosaltres ho hem viscut així, vull dir, nosaltres hem viscut una part de la nostra trajectòria en un govern progressista i ocuparem espais que mai s'havien ocupat, bé, li pots dir la plaça de Bous de València, bé, li pots dir Vivers, que és un lloc també molt mític a València, conforme canvia el govern. Això se'n va tot a terra i és el primer que cau, i sense ninguna intenció de dissimular, no? És com, per lo primer que anirem és això, perquè ahí està el poder del poble realment, no? Ahí està tot. Però clar, el que passa és que, per sort, nosaltres podem mantenir el nostre altaveu i podem començar la gira en Alacant, al sud absolut del País Valencià, un lloc al que volen invisibilitzar la llengua d'una manera decidida,
1: sí.
0: I que per primera vegada allí apareguen 6.000 persones, però vamos, dient i reivindicant que Alacant és el sud, i que Alacant és País Valencià, i que Alacant és la nostra llengua, i això a nosaltres ens fa molt orgullós, perquè ens sentim com un vehicle, no com els protagonistes de tot això, sinó com el vehicle de poder aconseguir eixe missatge, que és molt rotund.

0: se van.
1: Com imagines la nit del Portal Blau?
2: Que es fa també molta il·lo. Jo a nivell personal també me fa molta il·lo, perquè a més ho compartim amb Naina.
3: Ja ve reggaeton, vaig a teta i al carrer, baila-lo amb la fumiga i la Naina face to face.
2: Ey. Sí. Aleshores, d'alguna manera, és com, per a mi és com un missatge que sempre ha tingut el poble català en quant a entendre que la música que fem al País Valencià és igual de seua que nostra, no? I jo sempre he pensat en un imaginari cultural absolutament compartit, no? De nord a sud, de pujar i baixar, i que sigui una nit d'alguna manera protagonitzada absolutament per valencians. Alguns som de la mateixa comarca, tenim les mateixes costums, les mateixes manies, les mateixes maneres de pensar i de fer, inclús la música pues busca un poc les mateixes emocions. És molt bonic això, i és guai, no? Perquè d'alguna manera és com portar la nostra cultura, no? A Empúries i a un lloc que encara ho fa més màgic. I és com que em sembla una nit perfecta, no? És com, fa, tot allò que voldríem està passant ahir aquesta nit.
1: A mi també m'ho sembla, és posar un pas més, no? En aquest fil invisible, que de fet és el nom del nostre podcast, que se'n va a la Cluenda per parlar de la memòria, el llegat emocional. Què us agradaria que quedés dins la gent després d'aquesta gira, Artur?
2: Doncs mira, nosaltres sempre diem el mateix, que siga que tot això que ha passat durant els anys, hagin arribat quan hagin arribat, perquè hi ha gent que porta així 10 o 12 anys amb nosaltres i gent que que ha arribat fa un any i que ens diu, ah, quina llàstima haver arribat tan tard, no? I més. Però cada nit, cada cançó, cada viatge en el cotxe posant la nostra música, cada experiència viscuda és com un record, no? I jo soc dels que pensa que agafar la motxilla més gran que tingues i començar a carregar-ho de records, de records, de records, de records, és el que et fa que la teua vida siga plena al cap i a la fi, no? Perquè els records és memòria, els records és tornar a la il·lusió, als orígens i demés, però a la vegada també són aprenentatges, no? A través d'aquests records construïm el nostre futur d'una manera o d'una altra. Aleshores, crec que és molt guai que jo sempre li dic al nostre públic que es guarde les sensacions que tenen quan venen a un concert i que miren al seu voltant, no? Perquè potser tu estàs ara amb una amiga, amb un amic, amb un familiar que algun dia, per qüestions de la vida, pues no estaran en tu, però si aquest record d'un moment tan feliç compartit amb aquesta persona que estimes te'l guardes per a sempre, uah, això val milions, això no es pot pagar amb diners, això em sembla el més bonic del món.
4: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.

0: però ja m'has contestat la pregunta que tenia preparada, que era si deixava alguna empremta emocional dins de les persones, i està clar, sí. Si et mires, si et mires el camí, ha passat ràpid, això, o què?
1: Ha passat molt ràpid. Això és una cosa de la que ho dic i m'entra com un lleuger pesar, no? És com, nosaltres portem tota la vida tocant xup, perquè nosaltres diem que portem 10 o 12 anys, però, claro, des de que li ficarem un nom a això, no? Perquè quan érem uns xiquets i estàvem els mateixos tocant pel carrer, en la banda i tal, igual, no tenia nom, però érem els mateixos, les mateixes il·lusions, la mateixa manera de fer música, però, clar, tot ha anat tan, tan, tan, tan, tan ràpid que nosaltres mai hem tingut temps d'assimilar. És més, crec que és el primer any que nosaltres comencem a assimilar les coses, des de que anunciarem el comiat, des de que som molt conscients de que això no tornarà a passar. Això, o sigui, et posa un, no et vaig enganyar, que clar que et posa un poc trist, però a la vegada t'omple d'orgull. Nosaltres mai hem arribat a saber el que era estar orgullós d'allò que estàvem fent, perquè ens fem molt menuts, no?, a nosaltres mateixa. Tota aquesta cosa de, sempre ho diem, que sembla que a la gent normal no li poden passar coses meravelloses.
0: Sí.
1: I crec que som l'exemple més fort de que de vegades també ens ho mereixem, no? No és precís ser un geni, un virtuós, un superdotat, o un artista, o el més guapo, o el més listo, per a que de repente passin una cosa així. Crec que crec que això és molt guai, però això també fa que tardes molt en assimilar les coses. Aleshores, des d'ací, dir-li a la gent que gaudisca de cada momentet i que se'l repetisca una i mil voltes, perquè el temps passa massa ràpid, però al meu gust.
0: De totes maneres, Artur, si et pares a pensar tot el que has fet, veuràs que el temps ha donat molt de sí. I ja acabo, vale? Imagina't que s'acaba el bolo, ja? Baixeu les escales de darrere, s'ha acabat el bolo, s'ha donat tota l'energia, vas a tope, baixes escales, aneu a camerinos, què passarà allà? Hi haurà festa, un moment de reflexió, calma, què se lia, què passa allà?
1: No, és veritat que nosaltres som un grup bastant tranquil, també és veritat que nosaltres no hem abandonat els nostres treballs, aleshores no es poden permetre grans excessos. Perquè quan estem tocant un dissabte i a camerinos són les 3 de la matinada, hem de pensar que l'endemà mos queden 5 o 6 hores de cotxe i que el dilluns tot el món a currar. Aleshores, això, per una banda, ens ha fet tindre els peus molt a terra i, per altra banda, segurament ens ha llevat alguna que altra celebració, no? Això és veritat. Però, bueno, també ens ha regalat salut, que no està de més. Nosaltres no som ixe grup rock and roll, la veritat.
0: No com Led Zeppelin, no?
1: Escolta,
0: el 7 d'agost és divendres, Vull dir, si no treballo de cap de setmana...
1: Mira, pues ahí no te digui jo que encara... Ahí no te digui jo que encara ens fem un gin tònic.
0: Va, que jo posaré música després.
1: Ah, aleshores, perfecte. És veritat que nosaltres som uns disfrutons, i que el que sí que no ens agrada, el que sí que no ens agrada és quedar-nos en camerinos, no? Això no ens agrada mai. Som d'eixir fora i estar ahí.
0: Del carrer.
1: El que volem és... Sí, és que no ens agrada les festes privés estes que estan ahí, pues no són el nostre estil. Nosaltres ens agrada estar rodejat del tumulto per a viure algú posant música, un altre grup que toque, això és el que ens agrada a nosaltres.
0: Doncs ja acabem, ara, com que hem parlat de la Mediterrània, la banda s'acaba, imagina't que tens la barca a bord i has de... Bueno, veus l'horitzó i has de navegar. Cadascú té la seva carta de navegació aquí. Què passarà ara? Què ve? I amb això enllestim, Artur.
1: Pues bueno, som un grup nombrós, però crec que tot el món tenim el mateix pla de vida, no? Que era tornar a casa... recuperar una vida pues des de la quotidianitat. Nosaltres sempre reivindiquem la quotidianitat com algo bonic i no com algo avorrit. Estar amb la nostra gent, tornar-li el temps que la música ens va llevar a la nostra gent. Quan dic la nostra gent, parlo d'amics i amigues que penseu que en una quadrilla de poble no tots són músics. Aleshores, tots els músics van marxar un 2012 i han tornat un 2026, i això és molt dur. Jo no ho he portat gens bé, perquè sempre he tingut la sensació que abandonava la meva gent, però ara crec que toca tornar i agrair pues, tota aquesta espera, no? A les nostres famílies, a les nostres parelles, als nostres amics, i tornar a la màxima quotidianitat, perquè la gent ens diu, però ara, mare meva, no, sense això, sense esta adrenalina, i tots mos mirem dient, bueno, és que ho hem viscut també tan fort que igual ara el que volem és eixa calma, no? Eixa, ja t'he dit, una vida normal, una vida mundana, d'estar sentats en la terrassa de la plaça del Sira sí. I fer això, és com fer la mateixa vida que fem, però en lloc d'una furgo, en una terrassa, sentats, en calma, dormint a casa, no sé, anem coses molt quotidianes.
0: Clar que sí, escolta, ma, només parlar amb tu ja tenim una energia superbona, així que el bolo serà l'hòstia, ha estat un plaer, Artur, ha estat un plaer.
1: Per favor, el plaer és meu.
0: I ja veurem on te porten els camins, tio, o les rutes navegables, ja veurem on es porten, no?
1: Bé, no, segur que es porten a algo que no tindrà ninguna visibilitat.
0: Zero visibilitat.
1: Exacte, exacte.

0: Festival Portal Blau. Música i arts a la Mediterrània.
1: Per nosaltres la Mediterrània és això, un lloc on les històries es troben, les persones, on les cançons es converteixen en records compartits. I quan passa això, sempre sona la Fúmiga. Aquest estiu el Festival Portal Blau ens ofereix una oportunitat única, així que aprofita-la. Viure un dels darrers concerts d'una banda que ha deixat una empremta profunda en tota una generació. El 7 d'agost, el Fòrum Romà d'Empúries es convertirà de nou en un espai de trobada. Ens encanta això. Amb la Fúmiga, la seva gira de comiat L'últim abraç. I amb la Naina, una de les noves veus més prometedores del País Valencià, que obrirà la nit amb una proposta plena de força, sensibilitat i futur. Un diàleg entre generacions, entre present i futur, entre patrimoni i música. Exactament allò que representa el Portal Blau, perquè la Mediterrània continua viva i continua trobant moltes maneres d'explicar-se. Gràcies a la Fúmiga, gràcies a l'Artur, gràcies a la Naina, gràcies a la Marta, gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau. Jo sóc en Sergi Marín, des de l'Escala i Empúries, el fil invisible, el podcast del Festival Portal Blau.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Molta felicitat, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio...

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Ella...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.